0: actor le acusaban de querer atribuirse el mérito político que aseguran no le correspondía. Vamos con otros asuntos, la opinión del día.
1: La columna.
0: Que hoy firma el periodista Marc Grau.
2: Bad Bunny ha fet 10 concerts seguits en Madrid a 66.000 espectadors per nit. Shakira n'anuncia 11 entre setembre i octubre a 50.000 per nit. Són dos de les estrelles internacionals de la música que han decidit concentrar totes les seues actuacions en una sola ciutat, Madrid. Ja no són ells els que van a trobar-se amb els fans, són els fans que estan obligats a desplaçar-se. I això obliga a un esforç extra. Si posem per cas que un alcoià vulga anar a veure un d'estos concerts, no tan sols haurà de comprar l'entrada, sinó segurament haurà de reservar una nit d'hotel i un bitllet de tren. Més despeses. Estes megaestrelles diuen que, donada la envergadura del seu espectacle, seria molt complicat desplaçar-se per diverses ciutats d'Espanya. Excuses! També guanyen més diners perquè han de contractar menys persones per a muntar, desmuntar, conduir... Per no dir que tota aquesta riquesa que generen estos concerts es queden a Madrid. Per descomptat, i com sempre, la culpa la tenim nosaltres, els consumidors, en no anar prou, no creieu? Per aquestes algunes raons més que seria llarg de contar, jo sóc feliç amb el meu Sant Jordi, o a tot estirar el Pirata de Gandia. No veuré a Shakira, però sí a Naina. I a mi em sap millor.

0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 32 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: La familia de don Juan Antonio Pérez Giner, policía local jubilado, fallecido el pasado día 3 de julio a la edad de 74 años, agradece todas las muestras de condolencias recibidas.
3: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Molt bon dia, com estan? Com sempre és una alegria saludar-los, són les 12 i 21 hores d'aquest dilluns 6 de juliol, que també han pogut escoltar en directe com ha estat l'encesa, no?, d'aquest xupinazo a Pamplona, com que arriba un clàssic, no?, de l'estiu, com són les festes de Sant Fermí. Bueno, també és un clàssic estar així tots els dies a partir de les 12 i 20 en este programa local, que en aquest dilluns els portarem diferents diàlegs. Primerament, estarà la cantautora, la cantina Imma Serra, no? Perquè aquest proper dissabte serà el colofó final, gran festa del segon Festival Mediterrani de Cantautors, així que hi haurà un concert a la plaça de Bous d'Alacant i ella els donarà una ampla informació d'aquest esdeveniment musical. Hi haurà una nova història d'ací, avui ens visita Rafa Hernández, estarà amb Lucía Gadea i també sabrem sobre els càrrecs festers de Cocentaina 2026, que el passat dissabte al Palau Comtal, en eixa gala de presentació, es van donar a conèixer els capitans i els abanderats, així que avui amb el president de la Junta de Festes en coneixerà més.

0: no pot estar fina, per tant, avui no hi haurà les cartes del tarot. Esperem que el proper dilluns ens pugui acompanyar. Així que ens n'anirem directe. Des de l'esport farem un repàs a los 40 Summer Live. Escoltarem una mica de música, que serà l'avançala als minuts dedicats a vostès. Els oients de Ràdio Alcoi, en suya és la ràdio. Escoltarem els missatges que al llarg de la setmana ens han anat deixant al contestador de Ràdio Alcoi. I també, si així ho volen, tindran a disposició el telèfon en directe. Els indicarem el número al que hauran de cridar per a fer aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació, allò que hi consideren. Els micròfons de Ràdio Alcoi són per a vostès, per als oients. I com sempre diem i recordem, sempre des del respecte. Gràcies per elegir-nos, per ser un dia més la seva banda sonora, per sintonitzar el 1485 de la Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si optem per la ràdio online en www.radioalcoi.com o l'aplicació mòbil de la cadena SER, que tal vegada avui ens estiguen escoltant des de la piscina, la platja, aquell lloc on estiguen descansant i desconnectant, o estan a la feina, com nosaltres, o estan a casa, estudiant, preparant el dinar, o van conduint, siga el lloc on estiguen ara. Gràcies per escoltar-nos. Preparades i preparats? Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.
1: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoi, Plaza Alazrak. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolaven y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
2: En Alcoi agradecemos al Ayuntamiento de Alcoi, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: La música va ser la protagonista i en concret la cançó d'autor va sonar amb força en el Festival Mediterrani de Cantautors Coves de Canelobre. És una iniciativa impulsada per la cantautora a la cantina Inma Serrano, que ha tingut Embusot com epicentre de les actuacions, però per al colofó de la segona edició ha volgut anar un poc més enllà i oferir als espectadors una cita única, plena de grans artistes. La cita serà aquest dissabte 11 de juliol a la plaça de Bous d'Alacant. Abans d'aquest directe, compartim amb tots vostès com van els compassos previs a aquesta celebració. Inma Serrano, bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per vindre ací a Ràdio Alcoi i compartir tota aquesta informació amb els oients de la nostra emissora.
1: La veritat és que és molt important perquè aquest festival és la segona vegada, segon any, però la primera vegada que ho fem en la plaça de Bous d'Alacant, l'11 de juliol, el dissabte. I és molt important perquè jo no me'n recorde d'una reunió de cantautors

0: però jo era molt petita, o sigui que fa molt de temps que no hi ha una festa com aquesta.
1: Abans d'anar a aquesta festa en concret, jo volia preguntar-te com naix la proposta del Festival Mediterrani de Cantautors Coves de Canelobre.
0: L'història és que l'any passat vaig tindre la possibilitat de fer la primera part en les Coves de Canelobre. I està el Tonxo, que també estarà aquí a la plaça de Bous, i Marta Soto, i va ser una meravella. I el cas és que com a la gent li va agradar tant, que aquest any hem recomençat, però jo tinc el somni de la plaça de Bous d'Alacant, te'n recordes de quan el Serrat, el Víctor Manuel, l'Anna Belén, jo me'n recordo hasta del Camaró, el Paco de Lucía, tots els concerts bonics que s'han fet en la plaça de Bous. I ara mateixa jo vaig anar a veure el director de la plaça. A mi m'agradaria fer això, això va ser a setembre, i ell me va dir, jo t'ajudo, el que vulguis, o sigui, va ser una meravella. Ja ha sigut així, així, així, i ara mateix ha imaginat un somni ja que està a punt de finalitzar.
1: Sí, perquè serà aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 21 hores, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, amb grans artistes, però què podrà escoltar la gent? A qui podrà veure?
0: Pues la gent podrà escoltar, estàvem parlant de la Maria que ara mateix està donant una gran sorpresa, no? La Maria estarà amb nosaltres, estarà també l'Ismael Serrano, perquè l'Ismael Serrano va estar a les Coves, i després també ha estat al teatre del Gran Teatre d'Elx. Però el cas és que ha sigut tan l'èxit d'Ismael Serrano, o sigui, que totes les entrades acabades, tot, que jo li vaig dir, xico, vine-te'n a nosaltres, que tu ets molt gran, no? I el cas és que és molt generós l'Ismael Serrano, és molt gran, és un tipo que és, se diu, però és que és veritat, és millor persona que artista, o igual, perquè és tan gran com a artista, l'Ismael Serrano estarà. Després el Tonxo, que és el meu germà, la Marta Soto, Mercedes Canyas, que és més joveneta, tenim a la gran Conxita, a Conxita, que a més no està fent concerts perquè està preparant el següent disc que està fent, i que no vull deixar-me, el Diego Martín, almenys déjame verte, de Múrcia, perquè també tenim de gent de tot arreu. No sé si... A veure si
1: Mercedes Canyas,
0: sí, que hem dit.
1: I Carlos Chauen,
0: que és un, jo penso, dels cantautors del perfil, i a més, és des que diu, mira, perdona, el següent mes no podem parlar perquè m'estic desconnectant. Estic preparant-me per componer. I jo digo, guai, jo vull ser amb... És una meravella, d'home. O sigui, que va ser molt bé. I després també tenim a Esmeralda Grau, a Pilar Arejo, que som de Orihuela, d'Alacant, Richard Bohm, que és un sueco meravellós, aquí Quique Montes, que se'n ve de Torrevieja. O sigui, que està molt representada la província d'Alacant, i a més, gent de fora que mereix la pena.
1: I Aitor Carrasco, que també pujarà a l'escenari.
0: Aitor Carrasco també, que és de les Illes, de Palma de Mallorca.
1: Pel que veig, Imma, serà com una intergeneració de cantautors, no? De gent que ja porta molts anys i gent que està ahí iniciant o ja consolidant-se en la seva carrera.
0: És que per això se fa el festival, o sigui, ara mateix ja la globalització també ha arribat als cantautors, i el cas és que hi ha concerts, festivals, però no són de cantautors, són d'altra cosa. I jo penso que aquesta és la cosa bona que tenim, que som cantautors, però també cantautors consolidats que li donen la mano a cantautors que estem començant, perquè si no ens queden ahí en la bola i en la bola i la bola, i la gent jove no té l'oportunitat de dar-se a conèixer.
1: I pujaran a aquest escenari de la plaça de Bous, jo recordo que és dissabte 11 de juliol, a partir de les 21 hores, molta música per davant que els espectadors podran escoltar de tots aquests artistassos.
0: Sí.
1: Imma, on poden comprar les entrades?
0: Les entrades poden comprar a Baila FM o a Ticket and Roll, és molt senzill. I també podem donar un telèfon per si la gent vol, que és 603-240-409. O O sigui, que també la gent que vulgui demanar informació també, però Baila FM o Ticket and Roll poden agafar la seva entrada, perquè a més jo li he dit a tots els meus companys que tota la meva gent de la meva terra va acollir el concert i que ho va passar bé, que anem a tractar-les bé.
1: Imma, com és o com d'important és aquesta relació entre el públic i el cantautor?
0: Pues és molt important perquè és molt de veritat. I ara mateix estem en un moment en el que tot és més o menys que sí que no, i gravat i no gravat, i les produccions són molt importants, però i els artistes s'emporten amb moltes coses, però i això té molt de mèrit. Això no ho discutim, però sí que és veritat que un cantautor, que és una persona que ha composat una cançó amb la veu i la guitarra, la seva guitarra i la veu, és capaç, si és capaç i té el valor de posar-se en una plaça de veus, com en aquest cas en la plaça de veus d'Alacant, així, net, i soltar tot, jo penso que és molt important demostrar aquesta química que hi ha entre el públic i entre el cantautor. I això és el que passa, que és tan de veritat que la gent plora, que la gent s'emociona, i tu estàs ahí en l'escenari i també te passa el mateix. Mm. És una cosa molt bonica.
1: Una química més que ho veus abraçada en una nit d'estiu. En Alacant, sí, que és meravellosa.
0: Sí. I a més, te vaig a dir una coseta. A les 7 de la tarda ja se pot anar a la plaça de Bous, mm-hmm. i ja te pots prendre tu cerveseta, el que vulguis. O sigui, que l'història és fer una experiència on tu pugues veure molts de cantautors, molt dinàmica, perquè són molts, i a més són tres cançons. Ja, per exemple, jo vaig a cantar amb el Diego Martín, Cantos de Sirena, que vaig gravar-la a les coves del Canelobre. O sigui, que va haver sorpreses molt importants, molt boniques, que serà d'un dia molt especial.
1: I sobretot a la gent que ens escolta d'ací, de l'Alcoià, el Comtat, la Foia de Castellà, fer ixe pla d'anar a Alacant aquest dissabte a partir de les 7 de la vesprada ja poden entrar a la plaça de Baus i a partir de les 9 de la nit gaudir de tota aquesta música que també ahir anava a preguntar-te. A tu també el veurem a l'escenari.
0: Sí. No, la veritat és que això és molt important. Jo me'n recordo una vegada, fa molts d'anys, fa molts, estava començant en el... Mira, estava amb el Javier Álvarez, me'n recordo que varen cantar per a finalitzar De Sobra lo Sabes, perquè varen actuar molts de cantautors, però fa molts d'anys, i acabarem amb aquesta cançó, ell i jo. I aquesta va ser una sensació increïble, i per a mi el dissabte 11, quan estem ahí a la plaça de Bous, Alacant, o sigui, va ser increïble, va ser un somni... O sigui, hi ha vegades en la vida que tu dius, jo ja he fet això, jo sempre dic, el Joan Manuel Serrat ha composat Mediterrani, ja se pot mor. Tu ja te pots morir.
1: Ja està.
0: Ja està, ja ho has fet, no? Pues pa mi, lo de la plaça de Bous de l'11, el dissabte, o sigui, jo quan estic allà amb tot el públic i cante les meves cançons i amb els meus companys, jo vaig a dir, che, jo ja me puedo morir, jo ja. Pa què més?
1: Una fita important per a tu aquest dissabte, sí, 11, sí. Però jo també volia preguntar-te, a banda d'aquest projecte, crec que estàs treballant en un nou disc?
0: Sí, perquè en les Coves de Canelobre vaig actuar aquest any, en maig, va ser el 3 de maig, no, el 2, el 3 va ser Ismael Serrano, i vaig gravar el següent disc, guitarra i veu, imagina't, amb vídeo, en àudio magnífic, increïble. I va ser una meravella, va ser increïble, va sortir molt bé, perquè a mi em donava ser por escoltar-lo, perquè nunca saps. I estic molt contenta perquè vaig gravar aquest disc i ara estic preparant-lo, però tranquil·lament, ja cosetes, ja, no? Però, bueno, i sortirà. Jo penso que a setembre, octubre, tindrem un nou disc d'Imma Serrano.
1: Com és la sonoritat o el tocar en unes coves, Imma?
0: Pues és increïble, perquè jo sempre entre amb molt de respecte, perquè tota la gent de mil·lennis d'anys, de mil·lennis d'anys, o sigui que és una cosa increïble, és una sensació. I l'acústica és podries cantar sense equip perfectament. L'acústica és brutal. I la història és que el que tinc que dir de les coves, a més, és que l'Ajuntament, o sigui, fa un esforç per la cultura increïble. El seu alcalde, Alejandro Morán, i la seva concejala de cultura, Núria Javaloyes, són dos persones que jo poques vegades he vist a polítics, no? A persones que estan en els ajuntaments, que senten la seva població i les seues coses de la cultura tan dintre com ells. I que ajuden, sempre ajuden, sempre ajuden. I a més, tinc que dir-ho, que el 25 de juliol estaran la nit de les veles, bueno, i estarem també ahí treballant amb el poble de Busot, que us mereix.
1: I hi haurà tercera edició d'aquest festival de cantautors mediterranis en 2027?
0: Sí, mira, sí que hi haurà, però jo te dic ara que estem en confiança i ningú mos escolta,
1: no, quasi ningú.
0: Que quan me diuen, oye, ¿y estàs pensant en la tercera? Jo mire i diu, anem a veure què passa? Anem a veure què passa a la plaça de Bous? Digo, que la gent corresponga i després ja parlem de l'any que ve, perquè encara és molta responsabilitat i ara és el moment d'ara i sí que ho farem. Mm-hmm. Però tenim que pensar en el 11 de... el dissabte 11 de juliol, que va tindre que ser una gran festa, i jo demano a tot el món que li agrada la cançó d'autor que se'n vinga, que no perda aquesta oportunitat, perquè tots han vingut, vindran amb molta il·lusió a donar això que va ser un dia molt especial. No, aquesta gent no se va repetir.
1: Exacte.
0: O sigui, i la primera vegada a la plaça de Bous no se va repetir, va ser molt màgic i necessitem que la gent que senta la cridada se'n vinga a nosaltres.
1: I amb Ismael Serrano, Conchita, Marta Soto, Mercedes Cañas, Tonxo, Carlos Chaoe, La Marilla, Diego Martín, Esmeralda Grau, Richard Von, Pilar Arejo, Aitor Carrasco, Quique Montes i Imma Serrano. A partir de les 21 hores d'aquest dijous 11 de juliol a la plaça de Bous d'Alacant, jo li agraeix moltíssim a Imma que hagi vingut així als estudis de Ràdio Alcoi, que no sé si t'aporta records a la nostra ciutat.
0: Doncs pues la veritat és que sí, perquè jo a Alcoi jo sí que em vinc, jo me vine a Alcoi a fer coses, jo sí que tinc amigues, i la història és que, bueno, fa molt de temps que vaig estar a un Super 1,
1: sí,
0: al Coi també, i ara vindrà, no? I ara vindrà i va a la festa també de la ràdio, i jo vindré a disfrutar. No, el Coi és una ciutat meravellosa i superbonica, i sempre que hi ha que vindre, no? Jo me'n recorde, la veritat és que aquests estudis és la primera vegada que em vine, però bueno, la primera de moltes.
1: És, ahir anava a dir-te, jo dic, ja saps que sempre seràs benvinguda a contar noves notícies sobre la música, el festival de cantautors i els projectes que tingues. Imma Serrano, moltes gràcies i bon festival.
0: Moltes gràcies, un plaer.

0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
1: Rafa Hernández, vocal de la Junta Directiva del CAEA, del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, i historiador, de nou benvingut a Ràdio Alcoi. Què tal?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies, Lucía. Com sempre, un plaer vindre a esta casa.
1: I jo volia preguntar-li avui a Rafa sobre l'associació El Trabajo, perquè es va crear en el seu dia com una associació cooperativa, no?
2: Sí, bé, estem a finals del segle XIX, en el condicionament social i econòmic que té la ciutat d'Alcoi, en ple procés de revolució industrial, que ara celebrem tots en setembre en la Fira Modernista. Pues estem en aquest moment i evidentment la situació dels treballadors de la indústria en aquell moment és prou dolenta. Recordem que en Alcoi, com diu Bonafé, per exemple, els jornals dels treballadors alcoians eren més baixes que a Barcelona, però els preus dels productes eren més cars que a Barcelona. Per tant, el nivell adquisitiu era molt roïn. I a part d'això, les condicions socials i sanitàries també eren molt dolentes. En aquestes circumstàncies, en 1880, i més concretament el 4 de gener, es crea una associació important i emblemàtica per a la ciutat d'Alcoi a partir d'aquest moment. Serà l'associació cooperativa del Trabajo, que després, en el pas del temps, donarà lloc a el que avui coneixem, la Societat del Trabajo, i abans Societat de Socorros Mutuos El Trabajo.
1: Molt bé, pues jo crec que en aquella època, 1884, comentava, 4 de gener de 1884, no era una època en la que es des dels treballadors estaguen en boga, no? Què es va fer per a que tot això poguera funcionar?
2: Bé, estem ja en el procés de la restauració. Ha tingut lloc ja la revolució del petroli en Alcoi, ha hagut el cop d'estat de Campos en Sagunt, s'ha tornat la monarquia dels Borbons, el que seria, el que es coneix com a restauració, que en realitat seria la segona restauració, i n'hi ha una constitució i unes lleis que evidentment no permetixen legalitzar les associacions obreres, ni sindicals ni de ningú tipus, perquè es consideren subversives. A veure, els alcoians del moment tecnològicament podien estar més atrasats que els d'avui, però tontos no eren, i bobos tampoc. Per tant, busquen la forma legal de crear una societat de treballadors per ajudar-se mútuament, que serà la de socorros mutuos, que ara després ho parlarem. Però clar, com això té inconvenients legals, el que creen és primer una societat cooperativa, que això sí que era legal, i dins d'aquesta associació cooperativa crearan la societat de socorros mutuos. Bé, què vol dir això? Això vol dir que tenim una societat legal i una il·legal dins de la legal, en el qual vol dir que hi ha dos comptabilitats, que hi ha dos llibres d'actes, que hi ha duplicat de tot. I a partir d'ara què faran? Bé, el que faran és, evidentment, és defensar intentar solucionar els problemes dels treballadors. I una de les finalitats, evidentment, serà esta de que els treballadors tinguin l'assistència mutualista. Però, clar, legalment tenen que donar una altra visió. I en aquesta Constitució d'aquesta cooperativa diuen que les finalitats d'ells seran buscar llocs i comprar articles de consum i ús de primera necessitat per vendre-los més barats que les altres botigues d'Alcoi. És simplement el que seria un economato que avui en dia ja no en queden, però en els anys 60 encara n'hi havia, o en els anys 70 del segle passat. Un economato per vendre productes més barats a socis, evidentment. Això va durar el que va durar, poc de temps, perquè va tindre poc recorregut. No tenien massa beneficis, la gent no comprava l'hora de veritat allí, tampoc eren molt més barats, sobretot per el problema de l'impost de consumos. Després també intenten crear altres coses. Volen edificar viviendes pels treballadors. Els treballadors, a part de que ara tenim el problema de la vivienda general en tota Espanya, en aquell moment en Alcoi el problema de la vivienda era un problema endèmic que portava ja molt de temps, i els treballadors pràcticament no podien accedir mai a una vivienda en propietat. La idea d'estos és crear, fer cases per socis més barates. També pràcticament no es farà, s'intentarà comprar uns terrenos, s'intentarà traure alguns planos, però a hora de la veritat tampoc arribaran a res. Després també intentaran crear una caixa d'ahorros d'estalvi, pareguda a Monte Piedad d'Alcoi, però com ja estava a Monte Piedad d'Alcoi, també tindrà un recorregut curtet. Bueno, a fi de comptes, lo fundamental és que crearan la ciutat de socorros mutuos dins d'esta cooperativa, que serà la que taparà la part vegal.
1: I tot això evoluciona cap a la societat del treball, no?
2: Sí, tot això evoluciona que després es convertisca en una societat de socorros mutuos més gran, més nombrosa, més important d'Alcoi, en la qual la gent des del primer moment pagava una quota setmanal que era prou elevada en aquell moment. Pagaven 30 cèntims de pesseta, evidentment estem pessetes encara, 30 cèntims a la setmana, quan la gent podia cobrar pràcticament entre una pesseta i mitja o dos pessetes a la setmana un treballador que ja tinguera certes qualificacions. Per tant, sí que és veritat que paguen més que en el circo catòlic o més que en la Unió, que és un altre tipus d'associacions mutualistes, però també tenien després més beneficis.
1: Molt bé, Rafa, han passat molts anys des de que es va constituir aquesta associació de cooperativa, la del treball, després la societat del treball, però bueno, són conscients dels canvis que han tingut en el que és l'atenció, l'assistència als treballadors.
2: Bueno, jo no sé si som conscients, però hauríem de ser conscients, per lo menos, de l'esforç que va fer esta gent per intentar ajudar-se entre ells mateixos els treballadors de la ciutat. També, evidentment, van crear no només la figura del soci numerari, que és el que es beneficia, com que tot aquest tipus d'entitat sempre té el mateix patiment, que és la falta de recursos econòmics, se'ls va ocorrir, molt ben pensat, crear una altra figura de socis. Socis protectors o socis recreatius. Què vol dir? Són aquells que poden ser socis de l'entitat, disfrutar de les instal·lacions, de les activitats que fa, però no es poden beneficiar de l'activitat de socorros mutuos, perquè són empresaris, treballadors liberals, abogats, metges, arquitectos, o inclús podem destacar la figura de Canavejas, de José Canavejas, que després va ser, evidentment, diputat per Alcoi, des de finals del segle XIX fins a 1910, o sigui que va ser diputat per Alcoi moltíssimes voltes i que era soci, va ser ministre de moltes coses, d'Hisenda, de Governació, va ser primer ministre, va ser president de les Corts, o sigui, va ser tot en el món polític, i era socio del treball també, però socio d'estos des que no eren numeraris, des que són recreatius. I això també dona compte d'una cosa important, que en aquesta entitat hi havia molta llibertat. No passava com en altres entitats, com en la Unió, que per exemple, per ser soci de la Unió tens que ser treballador de les fàbriques d'Anselmo Aracil, ser catòlic, no fer vaga, o en el circo catòlic, deu veure que tenies que ser catòlic, anar com a mínim i comulgar una volta a banya a missa, en Pasqua de Resurrecció, no fer vaga, o sigui, així no es donen aquestes circumstàncies, així trobarem gent de tot tipus. Inclús trobarem el senyor Ortiz, primer secretari general del Partit Socialista en Alcoi, o sigui que tenim un poquet de tot. I per exemple, Canalejas pot ser molta cosa, però socialista no era. Tenim gent anarquista, gent socialista, gent liberal, tenim de tot així dins. Simplement hi ha algunes condicionants polítics dins, i és que dins de la societat no es pot parlar de política, i per tant eviten el conflicte dins de l'associació, de tal manera que inclús una volta passat un temps determinat Canavejas demana el teatre, que això ja és ja en el segle XX, però té igual, per poder fer un míting, i mira que Canavejas era important en la ciutat i en Espanya, i li ho neguen perquè un míting no es pot fer, per molt que sigui el senyor Canavejas, perquè té condicionaments polítics. I tornant una miqueta a l'assistència, per no anar ment però que no toca, al principi funcionen com si fora un segur normal que qualsevol persona de salut pot fer. Què vol dir? Tu t'apuntes allí com a soci i durant un temps curtet, evidentment que serà pràcticament un mes, si tens una malaltia laboral no t'ho cobriran perquè no poden saber si t'has apuntat i estàs malalt, com qualsevol segur d'avui en dia d'malaltia. I també tenen un metge, en el primer cas serà don Tomàs González, per comprovar que les malalties són veritat i evitar que pugui haver algun listo de turno que utilitzi la picaresca per poder no fer faena o fer la negra i comprar de l'associació al mateix temps.
1: Molt bé, bueno, pues aquests són els orígens de l'Associació Cooperativa del Treball, la seva evolució, com ha anat, els seus inicis, com van arrencar, i bueno, que aquestes societats ja van desaparèixer amb l'aparició de nous
2: segurs. Sí, quan ja apareix el sistema de salut pública, quan comencem a entrar ja en els anys 60, en les noves lleis, hi ha hospitals en tots els llocs, bueno, en quasi tots els llocs, i ja després està la jubilació com la coneixem avui en dia, que evidentment en un principi tampoc era com era avui en dia, tot té un procés burocràtic, legal, administratiu i històric. Tot això donarà peu a que tot aquest tipus d'entitats desapareguin, no en Alcoi, sinó en qualsevol lloc, perquè ja no tenen ningú sentit d'existir. Tenen el sentit ja només lúdic o recreatiu d'anar a sociabilitzar, a fer-se un cafè, a fer uns cotos, el que cada un hagués de fer.
1: Que és el que després va ser la Societat del Treball.
2: Sí.
1: Rafa Hernández, vocal de la Junta Directiva del CAEA, historiador, moltíssimes gràcies per recordar-nos aquesta història perquè no quede oblidada.
2: Que va, com sempre, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos peu i lloc perquè puguem explicar algunes coretes de la història del nostre poble.
1: Gràcies, Rafa. Fins la pròxima. Adéu.
0: Històries d'ací. Contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
3: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Adexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
4: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Doncs el Taina ja coneix de manera oficial els seus càrrecs festers, capitans, abanderats, abanderades, capitans abanderades, que dins de les properes festes de moros i cristians seran protagonistes. Passat dissabte va tindre lloc la presentació oficial. Ignasi Reig és president de la Junta de Festes. Què tal?
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Bueno, va avançant aquest calendari després de la publicació, passat cap de setmana va ser aquesta presentació de càrrecs, coneixent també el cartell anunciador, es va fer la presentació oficial també del director de l'himne. Com va estar aquesta velada?
1: Doncs mira, va estar molt bé, és un acte, la presentació de càrrecs en Constantina és un acte molt solemne, tot i que després de l'acte i després dels parlaments i discursos i el parlament de l'alcalde i tot això, després tenim el sopar, i per acabar ja la part més lúdica, que és la festa ja de DJ.
0: Ignasi, quins són els afortunats, afortunades, que bueno, seran protagonistes en les festes 2026?
1: Més que afortunats, ells, els afortunats som nosaltres de que facin càrrec en guany aquestes quatre persones, no? El Fernando dels Mudéjares, Mateos, Rubén i Anna Micó, són quatre festes de Socarral, quatre persones molt implicades en la festa de Cosentaina, i estem contentíssims, i és un gran honor pels contestants i contestanes poder tindre aquests càrrecs en guany.
0: Què destacaria d'aquests càrrecs festers?
1: Però a veure, és difícil dir coses particulars de cadascú, perquè els quatre són persones molt festeres, molt involucrades en la festa. Per dir alguna cosa d'algú, per exemple, d'Anna, Anna és una persona que ve d'una llarga tradició familiar de càrrecs, no? De fet, sa mare va ser la primera dona amb càrrec en Cosentaina, no? I de fet, era ella també la mantenedora de la revista, sa mare.
0: Anna, que és periodista, és del gremi,
1: sí,
0: nostre.
1: Així és, del teu gremi, efectivament.
0: Molt bé. Bueno, i a més van conèixer, ja ho sabíem, no? Francisco Valor, director de l'himne.
1: Sí, Francisco Valor és una persona en Cosentaina molt important, i no sols en Cosentaina, jo crec que en tot el món fester. Jo que m'agrada viatjar per tots els puestos de festa de moros i cristians per tota la nostra geografia, sent qui escolta peces de Francisco Valor en tots els pobles, sense excepció. I per tant, és una persona que ha canviat també la forma d'entendre la música festera, la composició, i en fi, és un autor superprolífic. Aleshores, ella va dirigir l'himne l'any 2004, quan era molt jovenet, i enguany van decidir que, en fi, per tota aquesta trajectòria tan espectacular que ha tingut en aquests més de 20 anys, pues, es tornava a mereixer dirigir l'himne.
0: Bueno, unes festes que ja tenen cartell anunciador, no? És un homenatge a Soler Cardona, comentava, que també serà protagonista en aquesta revista que coneixerem la final d'esta setmana, no?
1: Sí, així és. No, final de la setmana que ve, final de la setmana que ve, és la presentació de la revista. Enguany és l'efemèride del canonge Soler Cardona i l'associació Soler Cardona ens va demanar si voldríem utilitzar obres seues per aquestes dues peces, no? Tant pel cartell anunciador de festes com per la portada de la revista. I no van tardar ni 5 minuts en dir-los que, per suposat que sí, que seria també un honor per nosaltres poder tindre obres d'aquesta categoria, no? En les nostres peces anunciadores.
0: Molt bé, bueno, pues comença ja està actiu i se compte enrere, no? En aquestes sí. Voltetes ja que tenim en caps de setmana i ambient plenament fester, no?
1: Sí, ara ja voltetes tots els dissabtes i convidem a de Cosentaina, dels pobles del voltant, de Muro, etc., perquè Cosentaina és un gran poble fester, s'ho passant tots molt bé, i a més tenim un context espectacular que és el Passeig del Comtat.
0: Uh-huh. Ignasi Reig, president de la Junta de Festes en Cosentaina, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquests actes que van duent-se a terme, per el seu acert, i bueno, tornarem a escoltar-lo perquè encara queda molta festa.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: xicotets. Però bé, mos agrada que estigui ahí proper, perquè sempre hi ha un partit on pot anar l'afició tant d'ells com nosaltres, que tenim una relació, en el Sèries igual sempre hem tingut una relació molt bona, de fet. En un moment donat ens vam nutrir dels Serelles com van aconseguir el primer ascens, sí. I Nando ha vingut i Nando pare l'han tingut nosaltres també, i en l'Ibi tenim a Pina, que ha estat amb nosaltres, i tenim bona relació els tres clubs.
1: Importante, però sí, a l'hora de fitxar, sí, evidentemente no és lo mismo que venga un jugador bueno català que poder escoger de la comarca, perquè hi ha qualitat també.
0: És difícil fitxar, eh? Ja. Sí, no, és molt complicat trobar jugadors per segon bé que vulguin desplaçar-se cada 15 dies a ja. Catalunya, és a dir, 4 hores per anar, 4 per a tornar, més les 2 del partit, més la que quedes antes, necessites 8-10 hores per anar-hi per jugar, i costa molt fer equip, però això hem vist la importància de poder mantenir el bloc, perquè ja no tenim que anar a buscar a cap lloc, i és un bloc bo que tenim.
1: Adolfo, l'últim, què li pides a l'afició que és fiel a l'equip, que ha estat ahí tota la temporada i que supongo que ja haureis empezado també pues, tota la campanya i demás?
0: Pues mira, jo demano a l'afició que continuï igual que estava, que responga igual que va respondre a la campanya d'abonaments, que la traurem esta setmana que ve, si no passa res. Estem esperant a que ens arriben els carnets físics, perquè els hem demanat a impremta i estan acabant el programa Revista de Festes, que va davant.
1: Claro.
0: I tan pront estiguen, jo et dic, esperem que acabem la revista i enseguida em posen el vostre. I res, anem a fer uns carnets diferents, però vamos, al final el que és el tema de l'abono serà igual que l'any passat. I esperem que ara entrar-ho responguen ràpid i responguen totes les setmanes, claro. Igual que hem respost ara. Veure el pavelló ple cada semaneta.
1: Lo merecéis por el trabajo, por el esfuerzo, sí. Y por todo lo que supone. Adolfo Calafell, presidente del Yefaki, gracias por estar en Ser Deportivos, por dar ese paso para continuar con la buena labor del Yefaki, que al final, si no fuera por gente como vosotros, pues muchos sí. De los clubes más amateurs pues no existirían, y eso hay que agradecerlo siempre.
0: Molt bé, pues gracias de part de tota la directiva y gracias a vosaltres. Qualsevol cosa que necessiteu, assistem.
1: Muchas gracias.
0: Venga.
2: En Gestoría Fiscal y Laboral te ofrecemos asesoramiento y gestión de confianza en materia fiscal, contable y laboral para que puedas dedicar tu tiempo a lo que más te importa. Nosotros nos encargamos del resto. Gestoría Fiscal y Laboral, siempre cerca de ti. Nos encontrarás en calle Roger de Llúria 2, frente a Parterre.

Amb quina energia encetem aquest tram de l'Oi, Poroi, Alcoi? César Eysí, que estarà el proper dijous 23 de juliol a l'escenari de Los 40 Summer Life Alcoi.

0: passem.
1: L'última cita, no, Ismael Mayor, quines ganes, no?
0: Pues moltes, Maribel, moltíssimes ganes, perquè és una nit important, una nit que mos agrada als alcoyans i a la gent de la comarca a vindre al Coll i gaudir de los 40 Summer Live amb tots els artistes que poquet a poquet anem coneixent. N'hi ha molts nous en respecte a temporades anteriors i que, bueno, César Isi ja quasi és de la casa, sí, perquè ha vingut moltes vegades al Coll.
1: Seguim disfrutant-lo.

0: El verano infinito, sí, és el que estem vivint. Sí. I en aquest context, Ismael, el dia 23, a les 21 hores, a la plaça de la RAC, serà l'inici de los 40 Summer Live. Viure en directe, escoltar-ho, sentir-ho, tota la música, entre d'ella la que ens interpreta César Eysi, que serà, com dient, un dels cantants que pujarà a l'escenari, no?
1: Sí, Perdamos el Control és un dels últims descansos que ha fet César Eysi. I, bueno, pues no sabem si serà en esta o en una altra, però el que sí que és cert és que torna este artista al coll i tornarem a gaudir d'ell. És una música que, vamos, que perds el control, evidentment, mos farà ballar, mos farà gaudir i, sobretot, mos farà viure una de les nits més esperades últimament ja per a tota la gent, no? Ja tenim ganes d'aquest Summer Live, de los 40, de veure com Òscar Martínez, el DJ dels 40 principals, li té tant de carinyo al coll, com mos tracta, com en la ciutat és sent uno més, com després el feedback, Maribel, mos diuen que és espectacular, com es volca, perquè tu en la teua faceta de músic saps que moltes voltes són uns concerts, però quan el públic està entregat, quan el públic el veus vibrant, quan el veus gaudir, es nota. Pues així pareix ser, perquè claro, nosaltres estem en una travessant, sí, però pareix ser que el públic alcoià, el públic de la comarca es volca, gaudís d'aquest concert i per tant i se, pues, també ens ho fan saber que tenim tots moltes ganes de que vinguin.
0: Serà el cinquè any. Sí. Que la gira de los 40 Summer Live fa parada ací en la nostra ciutat. Enguany és dijous 23, a partir de les 21 hores, recordem, entrada lliure. Serà arribar a la plaça de la RAC i gaudir de totes les propostes musicals que pujaran a l'escenari. També va ser la presentació d'aquest esdeveniment la setmana passada a l'Ajuntament d'Alcoi, perquè és molt important el suport del Consistori Alcoià i de la Regidoria de Joventut, i ens indicaven que hi haurà ahí barres per a poder hidratar-se, beure, amb aquest punt de sostenibilitat, perquè tu podràs comprar un got per un euro i gastar-lo durant tota la vetlada. Recordem que estava previst que a les 12:30 de la nit acabi, per tant, són 3 horetes i poquet més de gaudir de tota aquesta música, d'aixòs llocs també sostenibles, d'aixes barres, també accés a persones amb diversitat funcional per a que també puguen gaudir de tots els últims èxits que ens, gràcies als 40, els podem sentir i veure de tan a prop, com deies, aquesta interacció amb els cantants que tu els escoltes tots els dies en els 40 o en el 41 i dius, l'he vist al coll.
1: Claro, claro, perquè estava precisament mirant perquè n'hi ha artistes com Nil Moliner,
0: sí,
1: com Dani Fernández, com Abraham Mateo, per exemple, més gent que ha estat en Eurovisión, que va cantar una cançó molt famosa i que han estat així. És que a lo mejor ara dius, qui és Lola Tuduri, que ara la sentirem, sí, i després resulta que sí, uno o dos anys, resulta que és una estrella internacional, com el cas de Dani Fernández, per exemple, o d'Abraham Mateo, que en els seus jocs de música són autèntics fenòmenos. Sí, per tant, és això, són festivals que per a molts artistes, que a voltes no són tan coneguts, pues resulta que és una cantera tremenda. I també passa coses molt diferents en el sentit de que, este és el que canta esta cançó? I això ens ha passat moltes voltes. Sí. Evidentment, Maribel, tenim un nom molt clar, sí, una cap de cartell que a mi personalment m'encanta. M'encantava quan estava en l'Oreja de Van Gogh i m'encanta ara, que és l'Aire Martínez.
0: En solitari, que vendrà a cantar els seus temes i aleshores la podràs conèixer. En primera persona.
1: Sí, ara està acompanyant en un programa de televisió a un dels coaches i la veritat és que es veu molt senzilla, molt plana, com pràcticament tots els que han tingut, no? Han tingut l'oportunitat d'entrevistar a moltíssims, per no dir que tots, quasi tots, els artistes que han vingut de més talla, menys talla, i la veritat és que són gent molt agradable en aquest sentit.
0: Clar, perquè als nostres oients els hem de dir que nosaltres també estarem allí en els 40 Summer Live, però també tenim aquesta faceta de buscar la pregunta, de treballar, i estem cap amunt i cap avall, i els agafem en aquest moment just d'Ismael, en què baixen de l'escenari amb tota l'adrenalina i amb tot el sentir que han tingut en el públic, i la veritat és que el que ens transmeten i que ho compartim nosaltres amb els oients és un diàleg molt bonic.
1: Molt bonic, la veritat és que sí, i a més pues, en gent pues, d'este nivell, l'any passat estava Beret, són artistes que ja són consagrats, que tenen col·laboracions amb gent molt important i que, bueno, enguany anem a conèixer, no? Alguna,
0: sí,
1: alguna altra...
0: Sou en convidada d'avui, sí, en el nostre escenari particular d'avui.
1: Exacte. Ella és Lola Tuduri. Ella és una cantautora i Echémonos de menos és la cançó que hem elegit per avui.

0: together.
1: Lola Tuduri, que estarà a los 40 Summer Live. Ismael, moltíssimes gràcies.
2: Com sempre és un plaer anar coneixent a artistes que estaran el pròxim 23 de juliol a Sinalcoi.
1: Cada dia en Eloi Poroi al Coi tindrem aquests moments per a los 40 Summer Live. Gràcies, Ismael.
2: Adeu.
1: Anem a una aturada per a la publicitat i encetem el Suya és la ràdio. Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música. Ahora, en Miró Joyeros, es el momento de obtener el mejor precio por tus joyas, esas que ya no usas o no te gustan. Como siempre, con nosotros encontrarás la mejor tasación en oro, joyas y monedas, contando con nuestra gran experiencia de más de 35 años. Recuerda que también somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy.
3: A guanyar al Coll arriben les votacions presencials. Podràs votar els dies 6, 7 i 8 de juliol. De matí, al grup municipal els 3 dies, de 10:30 a 13 hores. Per les vesprades, de 18:30 a 20:30 hores, dia 6 a la UNESCO, dia 7 a l'Associació de Veïns de Batoll i dia 8 al local de guanyar. Per a les votacions presencials no cal inscriure's. Participa. La teua veu compta.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
2: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
1: Les 13 i 43 minuts, aquesta sintonia ens dona camí per a Suya és la ràdio. Fins a les 2 del migdia estem així en directe, per si vostès volen participar, poden cridar al 96 652 62 76. I tenim una primera cridada per al Suya és la ràdio. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Avant.
5: Bon dia. Miri, volia dir que ja no hi ha dret a que les persones que siguin malaltes, que no puguem eixir de casa, mos deixen els metges abandonats i se'n van. Per cara, la doctora que tinc jo se'n va, fins a 40 dies no vindrà. I a veure jo aquí tindré. A veure si poden fer alguna cosa.
1: Queda així palès el seu missatge. Moltíssimes gràcies.
5: De res.
1: Si volen participar en directe com ha fet aquesta veient, poden cridar al 96 652 62 76.

0: Tenim una cridada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avant.
1: A veure, jo és que no voldria dir que en el carrer de la Llibertat hi ha una drapería en un local, no sé si això està permitit, això qui corresponga, però en el carrer no, número 6.
0: Però què hi ha que no li he entès bé?
1: Com dia?
0: Què hi ha que no l'ha entès bé?
1: Una drapería amb vos coses, roba, mobles.
0: D'acord.
1: I jo dic això qui corresponga, perquè clar... Sap? No sé si això està permitit o no, vale?
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: A vostè per participar.
1: No sé, que ho miren, vale?
0: Molt bé. Gràcies. Adéu. És el número de telèfon al que poden participar en Suya és la ràdio. Fins a les 2 del migdia estem així en directe. Coneixen també que és una secció dels dilluns que en aquest mes de juliol ens segueix acompanyant. A ritme de l'estiu anem amb la mateixa. Poden cridar i indicar aquelles queixes, suggeriments, felicitacions, el que consideren. Si sí, ara pel que siga no podem participar en directe, ho podem fer al llarg de la setmana, a les 24 hores del dia, perquè el contestador de Ràdio Alcoi sempre està actiu. Per cridar al mateix, al contestador de Ràdio Alcoi és el 96 652 62 76. I d'allí ens va quedar una cridada, un missatge la setmana passada pendent, així que anem a escoltar-lo ara.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, no, buenas tardes no, buenos días encara. Bueno, sóc una alcoiana que estic reclamant des de l'any passat que tenim una piscina en Caramanchel que està un poc així a desgarbar. En principi tenim estoldos que són de canyissa però que es van posar en l'any, no dic l'any. Estan fets un asco perquè s'han de posar molt altres toldos perquè poder tapar-se. Després tenim un senyor bar que jo no sé... Per què l'han posat ahir? Perquè resulta que ni l'obrin, ni el fan, ni donen servici al poble, ni fan res. En total, en resumides comptes, tenim un servici que el paguem divinament i resulta que no tenim el que és adequadament i després tenim un poquet de menys d'estar atentos perquè ve molta gent que no té consciència, que no té educació ni té respecte als demés i està contínuament fent gamberraes i els socorristes no poden estar en totes les coses, a més de que li prenen el pèl. Així és, si fan el favor, ja que paguem les nostres contribucions i paguem tots els nostres gastos, de tindre un poquet d'atenció i a veure si mos arreglen totes aquestes cosetes que acabo de dir. A veure si avui que està l'alcalde podem un poquet escoltar-nos un poquet més. Vale, gràcies.
0: És una cridada que es va enregistrar fa uns dies, estava previst que vinguera l'alcalde, però ja els vam informar el dilluns passat que no va poder vindre per qüestions d'agenda. Esperem rebre la final d'aquest mes i així també tanquem la temporada amb ell. En Suya és la ràdio. De moment, estem així en directe, és dilluns 6 de juliol i els protagonistes són vostès, els oients de Ràdio Alcoi. Els parlava de l'opció del contestador. Si ara volen participar en directe, estem així. El tècnic Gonzalo Belenguer i una servidora a l'estudi central d'aquesta emissora poden cridar al 96 652 62 76. Si estan a la platja de vacances i volen fer alguna queixa, també poden cridar, eh? És una opció. I anem a atendre la cridada en directe. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Avant.
3: Mire, era sobre lo d'ací del camí de les solcides. És una verdadera pena. Se'ls va omplir la boca de que van fent, molt bé. Van plantar 1.600 albrets, els quals el 98% estaven agarraets. I ara... tot menys tirant-los una xorraeta d'àvia. És una pena. Estan secant-se tots. Entonces, que no siga tot fer. fer i deixar-ho perdre després. Fem això i ho deixem perdre. Fem allò i ho deixem perdre. N'hi ha que mantindre un poquet, és una pena. Es van gastar un dineral plantant els albrers, home, això que us posava el pressupost, en passar la màquina, i els albrers se van plantar 88.500 euros. I ara estan deixant-los que sequen, per no tirar tant diners val una cuba d'aigua i anar tirant-los una xorraeta, jo crec que no és tan difícil.
0: Gràcies per la seva aportació.
3: Molt bé, gràcies a vostès.
0: Bon dia, adeu.
3: Bon dia.
0: Els missatges que deixen vostès els oients ací en Suya és la ràdio. Participació en directe, 96 652 62 76. Però també escoltem els missatges que han anat deixant al llarg de la setmana al contestador de Radio Alcoi.
4: Sí, buenos días. Mire, soy una señora que fui a comisiones, al parque de comisiones, y está hecho una pena, ¿sabes? Y entonces yo quisiera que fueran a arreglarlo, que tuviera la fuente esa que tomaban los pajaritos, y está todo hecho una... Bueno, a mí me dio hasta vergüenza. Que lo sentamos mi amiga y yo volía a pipi, volía a todo, y hay niños allí en el parque al lado, y me dio pena, de verdad, ¿eh? Bueno, pues nada, le deseo que el alcalde se preocupe un poquito por las cosas y que haga muchas cosas de limpieza, porque los bancos también de la calle Entensa también están asquerosos. Como son blancos, pues nada, no hay limpieza, pues nada, pues muchas gracias y que lo haga pronto, que es más importante que esté Alcoy limpio. Bueno, pues buenos días y perdón si le he molestado. Vale, adiós.
0: Ninguna molestia, al contrario, nos gusta que participen en Suyas la radio. Saben que este es un altavoz para precisamente esas quejas que están exponiendo. Y anem a veure que ens diu el següent oient. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Abans.
5: Mira, vull preguntar-te, jo visc així en la Rosaleda, i així per les xeres d'estar, que no pots ni caminar, perquè està que dona asco. I les rates, escolta, que estan matant molt les rates que n'hi ha, això és una vergonya, rates i cucaraches, el que és del CIT, tot el CIT, fins al que passa a consum, això és una barbaritat. Les coses que tenim, escolta, jo dic, vés a veure si l'alcalde mossèn i mos neteja un poc els carrers, perquè és casa, però els carrers no estem en una manguera i un cepillo, no sé mà. I està tot que no t'ho pots imaginar. I això era la meva queixa, perquè, escolta, vas per la nit i a mi em fa por, perquè no són ratetes, són conills, saps? Uh-huh. Per això era, manica, moltíssimes gràcies i que passes bon dia.
0: Igualment, gràcies per participar.
5: Gràcies.
0: Adeu. Ens consta que escolten, des d'on escoltar, per intentar posar solució. Escoltem un altre missatge que també ens han deixat en el contestador de ràdio Alcoi.
6: Hola, bon dia. Bueno, volia donar les gràcies perquè ens han posat els banquets en la plaça d'Espanya, ja que ens van llevar per a festes, però la veritat, us ho agraeix que ens hagin posat els bancs a altra volta. I després volia dir-los que en la piscina dels Paules a veure si ens poguem pujar un poc més de caires, perquè és que no en tenim prou. Ens n'han posat menys de la meitat que l'any passat i la veritat és que la gent major pues, necessita, no podem estar ni en terra ni plantats. Vale, moltes gràcies.

96 652 62 76 per si volem participar. Falten 5 minuts per a les 2 del migdia. Queda temps per cridar i fer eixa queixa, suggeriment, felicitació, el que considerem. Els parlem de la via en diferit, que és eixa que enregistren els missatges en el contestador de Radio Alcoi, però també tenim el WhatsApp d'aquesta emissora. Poden vostès amb el mòbil gravar-se una nota de veu i enviar-ho al 655 995 795. L'ideal siga que ens poden enviar els missatges abans del dilluns a la una del migdia, els missatges adreçats al Suyas la Ràdio, perquè així tenim temps de preparar-los i dur-los així a antena. Però al llarg de tota la setmana, és a dir, des de ja fins al proper dilluns a la una del migdia, miren si tenen temps per gravar-se el missatge i enviar-lo si així ho volen. Perquè el proper 13 de juliol també estarem així en antena en aquesta secció de Suyas la Ràdio.

0: Quantes veus formen part d'aquest espai de Suyes la Ràdio, gràcies als oients que hi participen. És un programa coral, no us sembla? I que nosaltres estem encantats i encantades de rebre els seus missatges, les seues telefonades, encara tenen temps, al 96 652 62 76. És el número de telèfon en directe. Però també ens deixen missatges al contestador, així que avui anem a escoltar l'últim que hem arreplegat per a aquesta edició del Suyes la Ràdio.
1: Bon dia. Volia dir, sóc una veïna que viu en el Ensanche. I volia dir que, per favor, que passi la policia més a menut. Cotxes aparcats en el pas de peatón. Cotxes aparcats damunt la cera que no deixen ni passar a les persones que van en andador ni a les xiques que van en un carro en els xiquets. Per favor, ho demane a l'Ajuntament. Que passi la policia, escolta, i que posi multes con tota la vida. No n'hi ha que tindre por, perquè és que això no pot ser. Això no pot ser, per lo menos en la zona Ensanche. I per favor, també demane que els dueños que tenen gossos, que no són gent d'ASEAC, deixen la caca, a veure si per favor el departament que s'ocupa d'això posa algunes senyals i que vagi a posar multes, que posi càmeres, que posi algo. Per favor, per favor. I així no lo quedarem tindre al pany net. Això és tot. Gràcies.
0: Gràcies a aquesta veient per deixar el missatge. Anem amb una crida en directe. Bon dia.
2: Hola, Vanessa.
0: Hola, avant.
2: Bueno, jo volia parlar sobre els 40 Summer Lights, que es fa en la zona nord.
0: Sí.
2: L'any passat es va fer i l'any es torna a repetir. Jo li pregunto, no sé si n'hi haurà algú que poguera contestar a aquesta pregunta meva que vaig a fer, perquè resulta que on ho feien antes, allí no, crec que no molestaven a ningú. I així, el fer-ho en la zona nord, així en la plaça de la RAC, tenen que llevar una quantitat de cotxes les persones perquè així n'hi ha molt poques garatges. I entonces els cotxes estan aparcats allà. I tenen que buscar-se la vida. Això no podrien tornar a fer allí baix on ho feien, que no molestaven a ningú, perquè així és que molesten molt. Molesten, i bàsicament ja per l'aparcament. I a part d'això, el jaleo que es munta, perquè ja tenim la fèria de Sevilla i tenim diverses coses que es fan. I així és que som més perjudicats, som més que vivim. A veure si això es pot arreglar i que ho tornen a fer allí baix en cotes baixes. Que la joventut va a buscar el que siga per passar-s'ho bé. Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per la seva participació. Adeu. I amb aquesta cridada escrivim el punt final a l'edició d'avui perquè són les 2 del migdia quasi i arriben les notícies. Agraint a totes les oients i els oients que han participat en aquesta secció que de nou tornarà el proper dilluns i esperem també que pugui estar fina en l'edició del 13 de juny. Siga com siga, moltíssimes gràcies i ens n'anem a les notícies. Acaben de gaudir d'aquest dilluns. Adeu.